Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta 107.9.
1: Ja, let's go.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Al final, ¿cuál es el tío? O sea,

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, let's go.

0: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: de verdad. Sensat.
1: Ja, l'escola.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: És una tradició i una de les cites més emblemàtiques i estimades de l'estiu mallorquí, com també és tradició comptar en aquesta casa. Més de 6.000 persones van arribant paulatinament al monestir de Lluc, en la que ha estat enguany l'edició número 52 de la marxa d'Esguella Lluc a peu. Són 48 quilòmetres, més de 10 hores de camí, que enguany s'hauran pogut completar amb una temperatura una mica més amable respecte a d'altres anys. Per descomptat, no vol dir que siguin temperatures baixes. Tot i que ja s'han reobert totes les carreteres per les quals passa la marxa, quasi totes, val a dir que fins a les 12 romandrà tancada la carretera de Sobelluc per facilitar la sortida d'autobusos. Tot una. I anem en directe, anirem en directe al monestir de Lluc. Abans, però, repassam altres notícies en titulars.

0: Els restauradors de Menorca lamenten que la temporada és més fluixa del que esperaven, sobretot en el servei del migdia. Laura Benrey, bon dia.
1: Bon dia. Ho atribueixen a la calor i a la contenció de la despesa. Mentrestant, als aeroports de les Illes es nota la gran afluència característica d'aquest primer cap de setmana d'agost. Avui hi ha programats 1.719 vols.
0: En els darrers 5 anys, la xifra de motocicletes a les Balears ha augmentat un 26%.
1: Les Illes tenen ja més de 200.000 motocicletes i es converteix així en la tercera província d'Espanya amb més vehicles d'aquest tipus.
0: Des d'avui fins al 30 d'agost, el Consell de Mallorca permet caçar coloms i tudons.
1: L'objectiu és reduir els perjudicis que provoquen aquestes espècies en l'agricultura, ramaderia i nuclis poblacionals de l'illa.
0: L'Atlàntida Filmfest s'acomiada avui amb la presència de la reina, la gala de clausura.
1: I amb la presència també de noms tan rellevants al cinema com són Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Luengo, els protagonistes de El Ser Querido.
0: I apoyant-se avui a Eurobaixa se celebra el simulacre de moros i cristians.
1: Podreu seguir en directe la batalla entre les tropes de Dragut i Joan Mas per IB3 Televisió a partir de les 5:30 del capvespre.
0: En els Esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. El Real Mallorca està només 3 dies de protagonitzar el pla fort de la pretemporada amb un Ciutat de Palma de Lutsa per la presència del doble campió d'Europa, el PSG de Luis Enrique Martínez. Un partit que servirà de presentació oficial del primer equip vermell davant els seus seguidors.
0: Atenció a les temperatures, perquè avui pujaran. De fet, l'AEMET activarà a les 12 l'avís groc a tota Menorca i al nord, nord-est i interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
3: Bon dia. Avui jornada de diumenge sense canvis significatius, però sí que amb alguns matisos. El vent bufarà de fluix a moderat de component sud, fet que permetrà una recuperació del termòmetre a la meitat nord de Mallorca i també de Menorca. De fet, en aquests indrets és on es preveu que es donin els valors més elevats, que en el cas de Mallorca giraran entre els 36 i els 39 graus, a Menorca entre els 34 i els 37, mentre que les Pitius es quedaran entorn o per davall dels 35. Tot això acompanyat d'avisos grocs per temperatures elevades tant a Mallorca com també a Menorca. Pel que fa a la resta, cel dominat pel sol, presència de pols en suspensió i també alguns intervals de núvols prims, amb una situació marítima tranquil·la, però amb la possibilitat de que aparegui qualque redol de maró a darreres hores de la jornada entre les costes nord de Mallorca i també de Menorca. En definitiva, sumam una jornada més de bonança.
0: Gràcies, Margalida. Són les 8:04, Ivan López al control tècnic. Començam.
4: Escoltant l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: That was all right.
1: Oi, com anem? Som en Tomeu Penya i vull enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

0: Bon dia, han tocat les 9. Continuen arribant encara al santuari de Lluc els caminants que no s'han volgut perdre l'edició ja 52 de la marxa d'Esguella Lluc a peu. Tornem a connectar en directe. Francesc Mas, des de Lluc, conta'ns.
1: Bon dia, i doncs ja hi ha molta de gent que fa cua per aconseguir la credencial i els participants encara van arribant a la plaça. El cansament és palpable, però també la satisfacció d'haver arribat a la fita. Des de l'organització valoren molt positivament com ha anat aquesta 52a edició de la marxa sense cap incidència i els participants diuen que repetirien. Els escoltam.
2: Jo crec que hem passat els 100.000 participants. No hi ha hagut cap incident important. Veig que siguem molt contenta, que és l'important.
3: Jo porto, ja no sé com va cada any, ven cada any i són tots quatre de Menorca. I els experiències del torn cada dia, cada any venim, perquè és fabulós.
4: Somos las primeras personas en venir a Lluc a peu en estos años con un skate, haciendo toda la ruta, los 48 kilómetros, con un skate en mano y en los pies, bajando todas las bajadas sentado junto con la gente.
1: Recordem que fins que quedin participants a Lluc hi haurà servei de busos per baixar-los fins a Inca, i allà s'ha habilitat el servei de tren gratuït per ells. La missa del peregrí començarà a les 11.
0: Gràcies, Francesca. Recordem que també que la carretera de Caimar i Lluc estarà tancada al trànsit fins al migdia, fins a les 12, per permetre la sortida d'aquests autocars que retornen els participants a Palma. Un altre dels punts d'atenció del cap de setmana són els aeroports de les Balears. Les xifres mostren com l'arribada de turistes és molt semblant a la de l'any passat per aquestes dates, amb poc més de 1.700 vols programats. Amb tot, els restaurants no fan ple aquest estiu. És la queixa dels locals de Menorca, que lamenten una temporada més fluixa del que esperaven, sobretot en els serveis del migdia.
5: Ho atribueixen a la calor i a la contenció de la despesa. Esperen, amb tot, que l'arribada d'aquest mes d'un turisme més poc adquisitiu ajudi a remuntar. Toni Sansaloni és president de l'Associació de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime.
6: La gent que està a la costa o s'està refrescant a piscines o a la mà, digue-li el que vulguis, però no arriben en el poble perquè fa massa calor. Els vespres faguem feina com l'any passat, però els migdies pinxam.
0: Des d'avui fins al 30 d'agost, el Consell de Mallorca permet caçar coloms i tudons.
5: L'objectiu és reduir els perjudicis que provoquen aquestes espècies en l'agricultura, la ramaderia i també en els nuclis poblacionals de l'illa.
0: Més temes. La Unió Europea dona suport a Espanya en la crisi migratòria a Ceuta i les seves conseqüències.
5: El comissari europeu d'Assumptes d'Interior i Migració, Magnus Brenner, ha insistit que els 27 estan compromesos en la protecció de les fronteres exteriors i amb el suport a Espanya. Això, quan de fet s'ha convocat per dimarts que ve una reunió de ministres d'Interior per abordar l'evolució d'aquest episodi. Una petició feta tant pel president central Pedro Sánchez com també per la majoria dels països socis, en concret 22, que apunten a la política de regulació de la migració com a factor causant de la crisi per suposar un efecte crida.
0: Mentre encara hi ha conseqüències, el port de Tarifa ha activat la fase d'emergències nivell 1 per l'alta freqüència de vehicles per l'operació Pas de l'Estret.
5: Això perquè en les darreres hores ha superat la seva capacitat d'assolir. Ha confirmat que els vehicles que arribin a partir d'ara sense bitllet seran derivats al port d'Algesires.
0: Amb aquestes informacions, amb aquests apunts, arribarem a les 9 i 4 minuts. Comença ara la Gran Vida.
7: Més informació a ib3notícies.com.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. El Santuari de Lluques, punt d'arribada encara ara de participants de la marxa d'Esgüell a Lluc a peu. Durant tota la nit han recorregut els 48 quilòmetres d'aquesta tradicional ruta. Francesc Amàs, bon dia. Tu que ets allà i els veus arribar. Com ha anat aquesta 52a edició?
1: Bon dia. Aquesta edició ha anat molt bé, sense cap incident, tot i que el cansament en general entre els participants. De fet, aquí on som, a l'entrada de Lluc, a pocs minuts a peu de la plaça, segueix arribant molta de gent. Els participants estan exhaustos, però també satisfets d'haver aconseguit arribar. I és que 48 quilòmetres des d'Esgüell a Palma fins a Lluc no són pocs. Ens ho han contat alguns d'aquests participants que fa just uns minuts arribaven al santuari.
2: Lo hemos conseguido.
3: Ya lo hemos conseguido.
4: Es cansanci, o sea, supera el fet d'haver arribat i la força de voluntat que han tingut que no es cansen, sí. Molt contentes.
5: Ara ja arribam, me fa mal tot, he triat malament, jo que sé, no duc reflex, no duc res, me fan mal... Però és que tinc 40 anys i en tinc 23.
6: És la meva quinta vegada, el que passa que feia 15 anys que no ho tornava a fer. Ho vaig fer a l'època d'universitat i ara pel meu 40 aniversari pues, van decidir fer-ho.
1: A l'arribada s'ha habilitat un servei de massatges per tots els que ho necessitin gràcies a la col·laboració del Col·legi de Fisioterapeutes. Altres preferiran anar a berenar. La missa del peregrí serà d'aquí una hora, a les 11, i el servei de busos habilitat per tornar a Inca funcionarà fins que arribin tots els participants. Una vegada arribats a Inca, disposaran de serveis ferroviaris gratuïts.
0: Gràcies, Francesca, en directe des de Lluc, recordant, de fet, que la carretera de Caimari fins al santuari estarà tancada al trànsit fins a migdia per, precisament, permetre la sortida d'aquests autocars que retornen els participants cap a Palma. I aquests milers de participants de la marxa han fet front, com dèiem, a 48 quilòmetres de recorregut i també altes temperatures durant tota la nit que han superat els 20 graus. Per avui, nova jornada de calor i avisos actius de l'Agència Estatal de Meteorologia a partir de les 12 del migdia. De fet, s'ha ampliat i serà taronja al nord de Mallorca i groc a l'interior d'aquesta illa i també a tota Menorca. La meteoròloga de la casa, Margalida Ribas, ha fet la previsió.
7: El vent bufarà de fluix a moderat de component sud, fet que permetrà una recuperació del termòmetre a la meitat nord de Mallorca i també de Menorca. De fet, en aquests indrets és on es preveu que es donin els valors més elevats, que en el cas de Mallorca giraran entre els 36 i els 39 graus, a Menorca entre els 34 i els 37, mentre que les Pitiuses quedaran entorn o per davall dels 35. Pel que fa a la resta, cel dominat pel sol, presència de pols en suspensió i també el alguns intervals de núvols prims.
0: I en poc més de mitja hora, els protagonistes de la pel·lícula El ser querido oferiran en una roda de premsa el Baluard de Palma. Serà amb el director Rodrigo Sorogoyen i els actors Javier Bardem i Victoria Luengo. De fet, aquesta serà la projecció que posarà punt final a la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Avui vespre celebra la gala de Cloenda, que inclou també l'entrega a Alexander Desplat del Premi Master of Cinema. Una cita que comptarà amb la presència de la reina Letici i també les màximes autoritats de les Balears. La gala la podreu veure en directe a Vetres Televisió i a les plataformes digitals de l'ENS a partir de les 9 del vespre i en la presentació de Míriam García, que ha passat pels micròfons de la Gran Vida i ha lloat el talent illenc d'aquesta edició.
8: Enguany crec que és un dels anys més extraordinaris d'aquests cineastes, d'aquests creadors també balears. I Vetres ha impulsat també aquest talent balear a través de la participació, bé, com a coproductor o participant en part d'aquestes produccions que s'han pogut veure durant tota aquesta setmana i enguany són 10, de fet, aquestes pel·lícules, aquests llargmetratges i curtmetratges, com per exemple La Carn, o Xam, Amílcar o Los Días Azules.
0: És tot, més notícies al butlletí de les 11. Ara continua La Gran Vida.
9: Més informació a ib3notícies.com.

0: Santa. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, let's go.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, notícia de darrera hora que acaben de conèixer. Els parcs dels bombers de Mallorca, de Llucmajor, Felanitx i Sergent també han estat activats aquesta matinada a les dues, també les dues, per un incendi a les instal·lacions de l'empresa Mac Insular, ubicada a Porreres, on s'acumulen tonelades de residus que són molt inflamables i han dificultat les feines d'extinció. Fins al lloc s'han desplaçat també Guàrdia Civil, Policia Local de Porreres i Protecció Civil, a més de diverses ambulàncies dels AMU 061 en prevenció, tot i que de moment no s'ha informat que hagin hagut d'atendre a ningú. El foc, hem de dir, ja es troba controlat en aquests moments, tot i que continuem fent feina. El preu del carburant puja aquest agost per mort de la reducció del descompte aprovat en el paquet de mesures per pal·liar l'impacte de la guerra de l'Iran. La bonificació que el govern espanyol aplica a la benzina i al gasoil baixa de 15 a 10 cèntims per litre durant aquest mes i es preveu una nova reducció de la bonificació que es quedarà en 5 cèntims al setembre. Alguns conductors acusen aquest canvi en omplir el dipòsit.
2: He arribat aquí i he vist que estava en aquest preu i he dit, joder, està igual que quan va pujar tant.
3: Antes sí que he visto que cuando ponía, yo que sé, 20 o 30, por ejemplo, el diésel, porque yo tengo diésel, y sí que pasaba con más de una semana. Últimamente que estoy fijando que así poniendo como después de una semana o una semana y medio, de 30 o 40, y está... En plan, yo estoy notando que estoy viniendo más veces para ponerlo.
4: Me sé que el precio de la gasolina ha subido bastante, lo que yo no noto porque la verdad que yo no apenas lo uso y le voy echando 5 o 10 euros, entonces por eso no noto mucho para no usarlo.
1: La policia local de Palma ha arrestat una dona de 53 anys com a presumpta autora d'un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat i un altre contra la seguretat viària. La intervenció es va dur a terme al carrer d'Aragó quan es va requerir a la patrulla perquè la conductora havia estacionat el cotxe malament, bloquejant un pas de vianants i també part d'un carril bici. En tornar al vehicle amb una beguda alcohòlica a la mà i amb clars símptomes d'embriaguesa, es va negar a fer la prova d'alcoholèmia i es va enfrontar de forma violenta als agents amb insults i agressions. En plana nacional, les tasques d'extinció avancen a bon ritme. L'incendi forestal a Casas de Millán, Càceres, afecta ja 1.500 hectàrees i 20 quilòmetres de perímetre, tot i que avui es farà un vol de reconeixement per obtenir dades més concretes. En una roda de premsa fa uns minuts, després de la reunió del CECOPI, Abel Bautista, que és el vicepresident de la Junta d'Extremadura, ha explicat que durant la matinada s'ha detectat un foc intencionat i fa una crida a la responsabilitat de la població.
5: Con maldad, alguien ha prendido tres puntos de fuego en Casa de Millán, ha sido visible esos tres fogonazos, no tiene nada que ver con el viento que no había a esa hora, no tiene nada que ver con las pavesas que no se producían por la distancia de un foco con otro y por tanto entendemos que o bien por querer proteger su propio olivar, su propia finca o bien por cuestiones desconocidas, pero en todo caso con la irresponsabilidad de poner en juego el trabajo en todo este incendio.
1: També ha anunciat que els 800 veïnats evacuats poden tornar avui a casa seva, excepte les persones vulnerables i que necessitin assistència. En tot, s'ha decretat el seu confinament al Mango fins a les 2 del migdia. És l'hora en què s'ha convocat una nova reunió de l'operatiu d'emergència que valora la situació. I un darrer apunt, a Ceuta, encara avui es manté l'operatiu especial de vigilància al dit del Tarajal després de l'episodi d'entrada massiva de persones des del Marroc dijous passat. La gran majoria, ja ho han dit, de gairebé les 60.000 persones ja han retornat al país. En aquests moments se celebra una reunió entre el delegat del govern a la ciutat autònoma i les forces i cossos de seguretat per analitzar la situació i decidir si s'han de prendre noves mesures. És tot. Més notícies al butlletí de les 12. Continueu una hora més de la Gran Vida.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Pasa,

0: placer estar aquí con ustedes.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

que tu Manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té, quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics si el veuen fan tots el distret, que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té, camina de pressa, camina de pressa. El replà de sota troba la Roser,

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any,

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar

satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, Sames. Un avís per desaparició a Eivissa. Es tracta d'un home de 82 anys que pateix Alzheimer. El cerquen des del passat divendres, quan va ser vist per darrera vegada a la finca Can Taronges de Sant Joan. Es tracta d'Antonio Escandell, és de complexió prima i té els cabells blancs. En el moment de la desaparició vestia calçons texans i una camiseta blanca. L'operatiu de recerca continua en marxa hores d'ara, segons informen SOS Desapareguts i Emergències a les xarxes socials, i demanen col·laboració ciutadana. Si en teniu cap informació, podeu telefonar a l'1-2. I encara en successos, continuen les feines d'extinció d'un incendi a la planta de residus de Maquinsolà de Porreres, que ja està controlat. El foc s'ha declarat de vés les 2 de la matinada, provocant una gran columna de fum i una forta olor en cremar els munts de residus acumulats al recinte. Fins al lloc s'han desplaçat unitats dels parcs de bombers de Llucmajor i Felanitx, a més d'efectius de la Guàrdia Civil, Policia Local i Protecció Civil. Avui s'espera el dia més calorós de la setmana. Segons les previsions, la temperatura mínima ha pujat entre 1 i 4 graus amb un augment de nits tòrrides al litoral. La màxima es recuperarà, sobretot al nord de l'arxipèlag, on s'assoliran els valors més elevats de fins a 40 graus a Mallorca i entre 34 i 38 graus a Menorca. De fet, en aquests territoris, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja i groc per calor, respectivament. Això en una nova jornada amb risc d'incendi forestal extrema gairebé totes les Balears. Així, recordeu que es mantenen les prohibicions de fer foc en zones forestals i s'anul·len les autoritzacions per a cremes. Mateixa situació viu bona part de la península, on romanen actius diversos incendis. La convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques ha disparat a les Balears l'interès entre els particulars per posar plaques solars. De fet, el govern amplia la partida dels fons europeus per l'allau de peticions i repartirà 10 milions entre els 1.280 expedients acceptats. L'import màxim atorgat serà de 15.600 euros. Això suposa, però, que alguns beneficiaris d'aquesta subvenció tan sols pagaran un 20% del cost de la instal·lació. Diego Vives, el director general d'Economia Circular.
2: Las instalaciones más habituales son de nueva conexión. Es verdad que hay alguno que todavía ha ampliado, ¿no? Que le había gustado, le había favorecido las convocatorias anteriores y han instalado nuevas placas. Pero la mediana, ¿no? Y la moda sería precisamente nuevas instalaciones de lugares donde todavía no habíamos llegado y que se suman, ¿no? A esta empujón del autoconsumo y que entienden que es un beneficio para su factura y para su día a día, especialmente para los particulares.
1: Augmenta 72 la xifra de persones que han perdut la vida en l'intent d'entrar irregular a Ceuta des del Marroc de dijous passat. Un balanç dels cossos recuperats a la mà que ha donat en roda de premsa el delegat del govern a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Pérez, que ha afegit que el dispositiu de seguretat compta hores d'ara amb 3.000 efectius desplegats.
3: Estamos en un primer momento estudiando la posibilidad para lograr ayudas al comercio local y a los autónomos de Ceuta, que es un sector especialmente afectado en estos días de tensión. También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja que la ciudad tiene que atender.
1: Detingut un menor de 17 anys com a màxim referent a Espanya del grup terrorista neonazi satànic Xarxa 764. Segons els cossos policials, opera a través d'internet i busca captar i influir sobre menors i joves vulnerables. Es considera, de fet, organització terrorista als Estats Units, al Canadà i Nova Zelanda. A l'arrestat se li atribueix presumptament l'enviament de nombroses amenaces dirigides contra centres educatius, ajuntaments, biblioteques i organismes públics i diverses personalitats entre gener i abril d'enguany. Amb aquest punt acabam. Més notícies a l'informatiu al punt de les dues amb José Luis Galindo. A continuació, emblemàtics.
0: Més informació a ib3noticies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. S'incrementa el nombre de vehicles electrificats a les Balears. De fet, ja suposen el 15% del parc mòbil i s'incrementen també els punts de recàrrega, però amb condicions que cal explicar. En aquests moments hi ha 1.150 estacions operatives arreu de l'arxipèlag, però només 4 de cada 10 són gratuïtes. Per què? Perquè, tot i que inicialment eren gratuïts, cada punt de recàrrega costa als ajuntaments prop de 1.000 euros al mes i són els consistoris els que tenen les competències per decidir si ho repercute això o no en els usuaris. De fet, sense anar més enfora, Felanitx ha començat a cobrar aquest cap de setmana per cada una de les 20 estacions de recàrrega elèctrica que tenen. Val a dir que pròximament hi haurà a les Illes 260 punts més que a hores d'ara, tot i estar instal·lades, encara no estan operatius. Titulars. Desaparegut a Eivissa, un home de 82 anys que pateix Alzheimer. Laura Benrey, bon dia.
2: Bon dia. Va ser vist per darrera vegada divendres a la finca Can Taronges de Sant Joan. Nom? Antoni Escandell, és de complexió prima, té cabells blancs i duia texans i una camiseta blanca.
0: Els bombers de Mallorca treballen en l'extinció d'un incendi a la planta de residus de Màquin Solar de Porreres.
2: El foc està controlat i roman actiu des de les 2 de la matinada.
0: Pel que fa als incendis de la península Càceres, l'incendi de Casas de Millán continua avançant cap a l'estabilització després d'una nit complicada pel vent.
2: L'incendi de Burgondo a Àvila es manté a nivell 2 d'emergència després que aquesta matinada s'hagin registrat 3 rebrots que, segons les primeres investigacions, podrien ser intencionats.
0: En cultura, l'Atlàntida Filmfest s'acomiada en unes hores amb la presència de la reina a la gala de clausura.
2: I amb la presència també de noms tan rellevants al cinema com són Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Luengo, els protagonistes de El ser querido i amb els que han pogut parlar i escoltarem al final d'aquest informatiu.
0: En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca apura la seva preparació de cara al pla fort de la pretemporada en la disputa d'un Ciutat de Palma de l'Ursa per la presència del doble campió d'Europa, el PSG. Tot un partidàs que jugarà dimecres que ve. Per altra banda, un dels jugadors que ha sonat amb força per reforçar el mig camp vermell, Miquel Vesga, de l'Atlètic Club de Bilbao, finalment fitxa per l'Almeria, rival directe del Mallorca en la lluita per l'accés.
0: Pel que fa al temps, el nord i nord-est de Mallorca es troben a vist taronja per altes temperatures. L'avís és groc a l'interior i a tota Menorca. El risc d'incendi forestal és extrem a gairebé totes les Balears i està prohibit fer qualsevol tipus de foc, tot i que estigués autoritzat prèviament. La previsió, Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Avui esperam que sigui la jornada més calorosa de la setmana a les Illes. La temperatura mínima ha pujat i aquesta matinada hem registrat valors superiors als 21 i 22 graus arreu de l'arxipèlag, amb un augment de les nits tòrrides que ens han deixat registres pròxims als 27 graus tant al Port de Soia com també a Cap de Pere. Pel que fa a la màxima, avui es recuperarà al nord de les Illes, on es preveu que es concentrin els valors més elevats a causa del vent que bufa fluix, però ho fa de component sud, esperant puntes d'entre 38 i 40 graus en el cas de Mallorca, entre 36 i 38 graus a Menorca i al voltant dels 35 en el cas de les Pitiuses. Per aquest motiu es recupera la vista taronja per calor al nord de Mallorca. La situació marítima continuarà tranquil·la, tot i que no es descarta que pugui aparèixer qualque redol de maror entre les costes de Mallorca i de Menorca a darrera hora de la jornada, amb un cel que es mantindrà estirat amb la presència de la pols en suspensió. Demà continuarem amb una situació molt semblant a la d'avui, encara que s'espera una lleugera baixada del termòmetre al nord i al ponent de Mallorca i de Menorca.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: literal.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Aquesta matinada s'ha registrat un nou accident múltiple a la carretera de Sant Antoni, a Eivissa, amb sis ferits, un d'ells greu. En el sinistre, que s'ha produït a l'alçada de Can Guillemó, al voltant de les 2:30, s'han vist implicats 4 cotxes, 3 d'ells taxis. Sembla que en un turisme de gamma alta i matrícula estrangera ha entrat a la carretera en sentit contrari i els altres vehicles no l'han pogut esquivar. Com a resultat, a més de la persona en estat greu, hi ha dos altres que han resultat ferides lleus. Totes tres han estat traslladades a la policlínica del Roser, mentre que tres ferits lleus han estat atesos al mateix lloc dels fets pel 061. I també a Eivissa cerquen un home de 82 anys desaparegut des de divendres. Es tracta d'Antoni Escandell, que pateix Alzheimer i va ser vist per darrera vegada a la finca de Can Taronges, al municipi de Sant Joan. És de complexió prima, té els cabells blancs i en el moment de la desaparició duia uns texans i una camiseta blanca. Si teniu cap informació, podeu telefonar al 112. Més temes, els vehicles electrificats continuen guanyant pes a les Balears i ja representen el 15% del parc mòbil de l'arxipèlag. Actualment hi ha 1.150 punts públics de recàrrega en funcionament, tot i que, segons dades de la Conselleria d'Energia, només 4 de cada 10 són gratuïts. Des d'aquest cap de setmana, Felanit s'afegeix als municipis que regulen aquest servei amb la posada en marxa d'una vintena de punts de càrrega de pagament després de l'aprovació de l'ordenança municipal el passat mes de juny. L'objectiu és ajudar els ajuntaments a i el cost que suposa mantenir aquestes infraestructures. Ho explica Jaume Ferriol, president de la Felip.
2: I per què s'ha de cobrar? Hem de pensar que cada punt d'aquests costa a l'Ajuntament de 800 a 1.000 euros cada mes. Un ajuntament que tingui 10 punts, doncs són de 8.000 a 10.000 euros cada mes. És inassumible aquest cost. L'ha de pagar, doncs, aquesta persona que recarrega el cotxe. Per aquesta regla de tres també podríem finançar o podríem regalar la benzina a la gent que té cotxe de combustió.
1: Pel que fa als incendis, la situació a la península evoluciona en general de manera favorable, tot i que la prudència continua marcant les tasques d'extinció. Millora la situació a Begallina, allò on s'ha rebaixat el nivell de gravetat i els evacuats ja han pogut tornar a casa seva. El punt més delicat continua sent Burgondo, Ávila, que manté el nivell 2 d'emergència després de detectar-se 3 rebrots que podrien ser intencionats, tot i que la previsió per avui és favorable. A Càceres, el foc de Cases de Millan ja està perimetrat en un 70% i la majoria dels 800 veïnats evacuats han pogut tornar a casa seva, tot i que es manté el confinament temporal mentre s'avalua l'evolució d'un incendi que afecta unes 1.500 hectàrees. A més, s'investiga un nou focus que podria haver estat provocat. Abel Autistas, el vicepresident de la Junta d'Extremadura.
3: En estos momentos está en vías de estabilización, que hay un 70% perimetrado, el resto es por cuestión del propio terreno de Pedregoso y por tanto hay que seguir trabajándolo. Se dirigía hacia Serradilla y hacia el Parque Nacional de Monfragüe, por tanto nos preocupaba mucho esta cuestión. Hemos levantado la evacuación tanto de Grimaldo como Casas de Millán, pero hemos acordado el confinamiento de ambas. Hoy tenemos riesgo muy alto o extremo de incendio.
1: Recordar que el risc d'incendi forestal també és extrem a gairebé totes les Balears, així recordeu que es mantenen les prohibicions per fer foc en zones forestals i s'anulen les autoritzacions per a cremes. I per causa també per les altes temperatures, l'avís de l'AEMET és taronja al nord de Mallorca i groc al Pla i a Menorca. Els termòmetres poden arribar als 39 graus. Això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 4 i continua ara Òrbita 3 amb Tito Fuster.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. L'interès per instal·lar plaques solars a les Balears s'ha disparat arran de la convocatòria d'ajudes públiques. Els 2 milions d'euros inicials procedents dels fons europeus s'han esgotat davant d'allà de sol·licituds i el govern ha ampliat la dotació en 5 milions més de fons FEDER i 3 milions del fons d'insularitat. En total, s'han repartit 10 milions d'euros entre 1.280 expedients aprovats. La subvenció mitjana és de 7.600 euros, tot i que alguns projectes rebran fins a 15.600, fet que permetrà als beneficiaris assumir només el 20% del cost de la instal·lació. Ho explica Diego Viu, director general d'Economia Circular.
2: Las instalaciones más habituales son de nueva conexión. Es verdad que hay alguno que todavía ha ampliado, ¿no? Que le había gustado, le había favorecido las convocatorias anteriores y han instalado nuevas placas. Pero la mediana, ¿no? Y la moda sería precisamente nuevas instalaciones de lugares donde todavía no habíamos llegado y que se suman, ¿no? A esta empujón del autoconsumo y que entienden que es un beneficio para su factura y para su día a día, especialmente para los particulares.
1: Més temes. Milers de persones han completat aquest matí la 52a edició de la marxa d'Esguei a Lluc a peu. Els participants han recorregut els 48 quilòmetres que separen Palma del Santuari després de sortir a nit a les 11 de la plaça d'Esguei. També hi ha hagut sortides des d'Inca i altres municipis del recorregut i tot i que hi havia més de 6.000 inscrits, l'organització destaca que la participació ha estat encara més elevada, ja que molts d'ells no es registren. En arribar a Lluc, els caminants han pogut recollir el diploma acreditatiu i disposar de transport gratuït de tornada. El cansament era evident, però també la satisfacció d'haver completat una cita que ja és tota una tradició.
3: Bueno, nosaltres en guany venim de Lloseta, superbé, ja fa 2 o 3 anys que l'hem fet de Palma, i bé, cansats, però se repite.
4: Jo porto ja, no sé com cada any, ben cada any, i són tots 4 de Menorca, i les experiències del torn cada dia, cada any venim, perquè és fabulós.
5: Lo hemos conseguido.
6: Ja l'hemos conseguido.
7: El cansanci, o sea, supera el fet d'haver arribat i la força de voluntat que han tingut que no es cansanci. Molt contentes.
1: En clau nacional, a Ceuta continua l'operatiu desplegat després de l'entrada massiva de persones des del Marroc de dijous passat. La xifra de víctimes mortals s'eleva ja a 72 mentre prossegueixen les tasques de recuperació de cossos a la mà. Aquest diumenge encara s'ha detectat l'arribada d'algunes persones nedant fins a la platja del Tarajal. Tot i això, la majoria de les prop de 60.000 persones que varen accedir a la ciutat ja haurien retornat al Marroc. Ceuta recupera a poc a poc la normalitat amb comerços oberts i carrers transitats, tot i que es manté un dispositiu especial en prop de 3.000 agents de les forces de seguretat. El delegat del govern, Miguel Ángel Pérez, ha anunciat ajudes per fer front a la situació.
8: Estamos en un primer momento estudiando la posibilidad para lograr ayudas al comercio local y a los autónomos de Ceuta, que es un sector especialmente afectado en estos días de tensión. También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja que la ciudad tiene que atender.
1: També ha negat que el govern o cap institució espanyola tingués coneixement previ de la convocatòria d'aquest intent d'entrada massiu i no descarta que es pugui repetir en un futur. Per això, ha dit, s'estudiaran mesures de prevenció i contenció. I en clau de servei, recordar també que segueix vigent la vista taronja de l'AEMET per altes temperatures al nord de Mallorca. En el cas del Pla de Mallorca i de Menorca, l'avís és groc amb uns termòmetres que arribaran als 39 graus. També és extrem el risc d'incendi a gairebé totes les illes, així que precaució. Això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 5. Continua ara Òrbita 3 amb Tito Fuster.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
9: Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. La Unió de Socorristes manté la vaga prevista pels pròxims dies 10, 11 i 12 d'agost, aquest darrer coincidint amb la data de l'eclipsi. Després d'una reunió amb l'Ajuntament de Palma i l'empresa Divendres Altamib, que va finalitzar sense acord, denuncien la falta de compromís d'ambdós per resoldre les mancances que diverses platges de Palma, diuen, arrosseguen des de l'inici de la temporada, el mes de març. Ara, començat l'agost, continuen en les seves reivindicacions per tal de garantir la seguretat a les platges. Julián Delgado és el portaveu de la Unió de Socorristas.
2: Lamentablemente sigue habiendo falta de infraestructuras básicas para los trabajadores y para los usuarios. No hay baños públicos, por ejemplo, en la playa de Calestancia. Lo único que existe en esta playa es la torre de vigilancia y falta el puesto de primeros auxilios, las pasarelas para las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de la playa como todos, el baño adaptado, que también por ley universal debería de estar, así que sigue habiendo discriminación hacia este colectivo.
1: També denuncien que la platja de Palma, per exemple, no existeixen unes boies adequades que delimitin la zona de bany, en la qual cosa existeix el risc que embarcacions puguin arribar a topar amb els banyistes. I les altes temperatures han marcat enguany les festes de Sant Cristòfor de Ses Corregudes a migjorn gran. Per primera vegada, el tradicional jaleo s'ha avançat dues hores i ha començat poc després de les 10 del matí en lloc de les 12, per evitar les hores de més calor i protegir tant els cavalls com els caixers. La decisió es va prendre dos dies abans de les festes per part de la Junta de Caixers i ha estat ben rebuda pels veïnats, que valoren positivament el canvi d'horari.
3: Ja era hora que qualque ajuntament fegués el pas. Trob que més ajuntaments s'haurien de sumar.
4: Ja tenen el temps, és que el que han de fer tots.
5: És molt agradable, ja t'he dit, ja se fa, és migjorn, i jo estic molt contenta que s'hagi recuperat.
3: Els cavalls estan molt cuidats, però la calor és igual per tothom.
6: Al final la plaça està plena igualment.
7: I ells també ho disfruten molt més.
1: També s'ha fet una volta menys, la missa s'ha traslladat després del jaleo, i és migjorn, ha omplert de tendals pràcticament tot el poble per tenir més ombra a veuradors i una mànega per refrescar els animals. Més temes. Els vehicles electrificats ja representen el 15% del parc mòbil de les Balears i la xarxa de recàrrega continua ampliant-se. Actualment hi ha 1.150 punts públics en funcionament, tot i que només 4 de cada 10 són gratuïts, segons la Conselleria d'Energia. Des d'aquesta setmana, Felanit s'incorpora una vintena de punts de recàrrega de pagament després d'aprovar la regulació del servei. L'objectiu és compensar el cost que suposa per als ajuntaments mantenir aquestes infraestructures. Ho explica Jaume Ferriol, president de la Felip.
8: I per què s'ha de cobrar? Hem de pensar que cada punt d'aquests costa a l'Ajuntament de 800 a 1.000 euros cada mes. Un ajuntament que tingui 10 punts, doncs són de 8.000 a 10.000 euros cada mes. És inassumible aquest cost. L'ha de pagar, doncs, aquesta persona que recarrega el cotxe. Per aquesta regla de 3 també podríem finançar o podríem regalar la benzina a la gent que té cotxe de combustió.
1: En clau internacional, almenys 3 persones han mort i una vintena han resultat ferides a l'atemptat en un cèntric restaurant de Moscou. L'explosió va ser provocada per una bomba casolana que portava una dona que va intentar introduir l'artefacte a l'establiment. Segons fonts de la investigació, l'objectiu era el comandant en cap de les forces aeroespacials russes, que estava celebrant el seu 55 aniversari en aquest restaurant. A l'esdeveniment hi van assistir els càrrecs de l'exèrcit, del Ministeri de Defensa, parlamentaris i funcionaris del govern. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 6. Continua ara Òrbita 3 amb Tito Fuster.
0: Més informació a ib3noticies.com.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat. 2, 3, 4, 1!

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Hey, Fonzie.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: És impossible, tio.
1: S'ha d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
0: Jo m'he rigut, tio. És que no puc.
2: Quan he sentit tio...

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: mientras sigas buscando donde no estás, mientras llega el invierno y piensas que nada es igual.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

esba tossava i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, somni.

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig, m'hauria casat per l'església, vestit.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabra, oi?
3: Prova l'angelito ahí, de l'ingenio corao.
4: Sí, cansa molt.
5: Grabando.
4: Perdón.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

te llamo adelante y te están dejando que muera de sed. Ay, niña.